Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadés de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que en siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i

Aquests són els nostres consells. Graneres i cepillos. Voleu que les vostres graneres i cepillos sintètics en els que graneu que vostre quedin nets? Les heu d'introduir durant una hora més o manco dins un rivell amb aigua i una cuarada sopera d'amoniac. Després heu d'aclarir-los molt bé i deixar-ho aixugar.

coneguem les nostres dites i refranys. De que allà no en ve cap mal. Si ets persona xerradora, molt del que diguis te pot perjudicar. Si calles, no.

0: soy Tony de Figuerán, Arrachí.
1: Estamos pendientes por Reyes.
2: Soy Paco del Port de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

curta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio. Radio Murta.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco i, bueno, esperem que us agradi.

Aquests són els nostres consells. Fotos renovades. Vos heu trobat ditades o taques a les fotos? Les podeu llevar amb facilitat si fregueu la superfície amb un cotó banyat en llet teva i les aixugueu amb un paper suau. És increïble.

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú cerca feina del seu ofici. Vol dir que tothom procura guanyar-se la vida, sia com sia.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? Deixa'm saber. Anem a un sastre de Villafranca.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Jugobert més durador. El jugobert que guardeu dins la gelera no està del tot fresc? El podeu reviure, posant-lo dins un tassó de vidre amb un pot d'aigua i dins la gelera. Amb un parell d'hores estarà fresc i com acabat de coir.

Coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Soy Alex de La Cabana.
2: Soy un vial de Sant Joan Tria.
3: Soy Cati de Manicoll.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Fora acides. La manera més eficaç d'eliminar la acidesa consisteix en prendre una cuarada de sucre, a la que li heu de posar unes gotes de suc de llimona.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades. Qui té per censurar, no convé que critiquin els altres.

0: negrito viene de Santa Maria?
1: Ah, en Bon Pasqual, de Salinas.
2: Sonia Maria de Sineu.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: vostra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos esperam el proper dissabte, 25 de juliol, a les 10 del vespre, a la plaça de l'Iglesi de Binissalem, per gaudir i cantar amb les cançons de l'Orquestra Oasis. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Binissalem i tot espectacle.
4: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam. Vos acompanya Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques d'espinacs. Els espinacs, quan cauen damunt la roba, deixen una taca molt mala de llevar. Però no heu de perdre els nervis. Intenteu aquest consell. Fregueu el tros tacat amb una patata crua tallada per la meitat. Després poseu la roba en remull durant una hora amb aigua i sabó. I en acabar, aclariu bé i rentar com sempre. Ja veureu que no queda ni rastre.

coneguem les nostres dites i refranys. D'agafar les cueres n'hi ha de moltes maneres. Al·ludeix a la diversitat de procediments de fer una cosa.

0: Nuevamente.
1: Coneguemos el nostre dites y refrains. Més val el lots que malalties. Es diu per a conhort d'algú que considera excessiu el nombre de fills.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps. Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.
3: ¡Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'APP IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: Hola, bon dia, sóc la Laura de Palma. Sóc la Francisca i crit des de Petra. Sóc l'Antònia de Sant Eugeni.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Son molt nou i trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som molt nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som molt nou, t'hi esperam.
1: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmijorgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
2: No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.

0: quiero, rubia.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
4: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistro Sail y Surf en el puerto de Pollença. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistro Sail y Surf en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971-86-52-93. ¡Te esperamos!
5: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
6: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
7: Anoche estuve soñando que yo pasé

0: Uf, κι είναι κι όλο. Je voi κι ο φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν κι απ' υδροπάρκ.
0: Sí, sí, está obert cada dia. De les 10 a les 6 de sora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: Ok, Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

Aquests són els nostres consells. Mobles de jardí. Teniu un jardí o terrassa amb mobles blancs de plàstic i necessiten una bona llampiesa? Perquè quedin impecables, sols els heu de fer nets amb aigua molt calenta, sabó i un pot de vinagre. Aclariu i eixugueu amb un pedaç.

coneguem les nostres dites i refranys. Mal d'altri, rialles són. Les desgràcies dels altres solen ser poc compartides.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàcher. Can Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som Nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som Antònia de la Reta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos esperam el proper dissabte, 25 de juliol, a les 10 del vespre, a la plaça de l'Iglesi de Binissalem, per gaudir i cantar amb les cançons de l'Orquestra Oasis. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Binissalem i tot espectacle.
4: Allà a Llots, a Bon Un Sopar, es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
5: Portillo, el disco de reggaetón 2.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Marinela Mallorca, un referente en la isla. Más de 50 años concienciando sobre la conservación y educación ambiental. Delfines, leones marinos, focas, aves exóticas, pingüinos y muchas especies más. Diversión asegurada en un imponente delfinario y un enclave privilegiado frente a la costa de Emblanes. Adquiere tu entrada con descuentos en marineland.es. Ven y disfruta.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Jan Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20. Aquests són els nostres consells. Relaxar els peus. Per tenir els peus relaxats i en bon estat, bolliu 100 grans de menta. A continuació, coleu i afegiu aigua freda i poseu-los dins un rivell. Deixeu els peus en remull uns 10 minuts.

coneguem les nostres dites i refranys. Els dilluns, ses egos no baten. Se diu al·ludint a aquelles persones que els dilluns no estan per fer feina perquè han passat el diumenge ballant, jugant o beguent.

0: Ana Marta de Campos.
1: Juan, Colin Rebassà.
2: Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Uep, ja som en Tom Eupenya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut, i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni fa olles, però no fa cobertores. Es diu perquè el qui comet un delicte no sol pensar eliminar tots els detalls que el poden descobrir, i algun d'aquests és causa de la ruïna del malfactor.

0: Estimats oients petits de Ràdio Murta, som na Marga del grup infantil Ses Burbaies i juntament amb na Lliseta, na Rissadeta, na Patatona i na Pesoleta,
1: el proper diumenge 26 de juliol,
0: a les 7 i mitja de l'hora baixa, serem en el Parc Josep Maria Llompart de Vilafranca. Cantarem i ballarem cançons infantils populars que tots coneixeu i també la nostra cançó de Ses Burbaies. Petits i petites, i també famílies, vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Vilafranca i tot espectacle.
2: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres, dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo, amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
3: Quiero rayos de sol.
2: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Baixa A.
4: Perderte en Riviera Maya sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 990 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Ceba en bon estat. Una vegada que l'hagueu tallada i si no la utilitzeu tota, evitareu que s'arrasequi si unteu el tall amb un pot de mantequilla.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: casi des d'Overo.
1: Anem, Carme, des de Serenal.
2: Som de Joana Maria i estic entre Vini Igual i Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A... amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971-2010-17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
3: Estimats oients petits de Ràdio Murta, som na Marga del grup infantil Ses Corbaies i juntament amb na Lliseta, na Rissadeta, na Patatona i na Fesoleta, el proper diumenge 26 de juliol, a les 7 i mitja de l'hora baixa, serem en el Parc Josep Maria Llompart de Vilafranca. Cantarem i ballarem cançons infantils populars que tots coneixeu i també la nostra cançó de Ses Corbaies. Petits i petites, i també famílies, vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Vilafranca i tot espectacle.

0: Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Uf, quina kjolo, i avui kjo fejm?
2: Pues fàcil, m'onen anki a Pedro Park.
1: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
2: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
1: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcúdia, això és que a teva.

Aquests són els nostres consells. Cols de Brussel·les. Evitareu la forta olor que fan quan se couen si afegiu a l'aigua un tros de pa banyat en llet. És molt eficaç.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga!

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni tapa i destapa. Vol dir que en les males accions sempre sol haver-hi un interès en cobrir-les i un altre a publicar-les.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Estimats oients petits de Ràdio Murta, som una marca del grup infantil Ses Burbaies i juntament amb na Lliseta, na Rissadeta, na Patatona i na Fesoleta, el proper diumenge 26 de juliol, a les 7:30 de l'hora baixa, serem en el Parc Josep Maria Llompart de Vilafranca. Cantarem i ballarem cançons infantils populars que tots coneixeu i també la nostra cançó de Ses Burbaies. Petits i petites, i també famílies, vol i esperam. Organitza i patrocina Ajuntament de Vilafranca i tot espectacle.

0: amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbat Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: quemó su vida.
1: I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

Aquests són els nostres consells. Sal a les sabates. Si les sabates o qualsevol altre complement de cuiro s'han banyat amb aigua de la mà i ara tenen aquests cercles de sal, feu-los nets amb una mescla de dues cuarades d'alcohol de cremar i una de llet. Fregueu bé i espereu que s'aixuguin. Després ja tan sols les heu de fer nets en sobretum habitual.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui ha de menester foc, en s'ho dit, el cerca. Vol dir que les molèsties per obtenir una cosa difícil les ha de sofrir el mateix interessat a obtenir-la.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som n'Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio.

Bon dia, estimat Manu. És perquè he fet un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni tampoc queda curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cucharades de xivada amb aigua i deixar reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu les mans dins aquesta aigua durant uns minuts.

Coneguem les nostres dites i refranys. El món no és fet en un dia. Se diu per significar que tot treball vol el seu temps i no se pot fer precipitadament.

Hola Manu, hola oients de Radio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: son de Tineza, no?
1: Som en Tomàs de Porto Pi.
2: Soy Toni de la Figuera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Un postre original. Voleu provar un postre diferent però deliciós? Tan sols heu de fer un parell de patates en el forn. Tallar-les per la meitat quan estiguin llestes i cobrir la superfície amb mel. Segur que repetiu l'experiència.

coneguem les nostres dites i refranys. El donat sempre és car. Significa que les coses que se regalen solen ser dolentes.